0: des de Ràdio Humboldt Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano, que ens escolten a tot el món. Ràdio Humboldt.it, passió pel balonmano.
1: Ràdio Humboldt Italia, la pallamano italiana a portata d'orecchio.
2: Perché stava ride?
3: Welcome online Portugal. Enjoy the music on Radio Humboldt.
1: Radio Humboldt Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?